sornos i bon do remés. Pesem sornos i el mateix. No hi blai pujar i aga. Ni l'extremo variata. Sago, sago, sagatan. Mixon sornos i tendà.

avui del jour de sota tot. Les exponents t'ho ve ballar. Cadascs reformular-la. Segons algú serà tan mic, són l'iPhone un d'haver. I l'hemos fet son paper, i ser així que l'ele. Fots uns cocos sobre tal. Jo n'hi ha ja la brintica. A casins, si es rebastat mal. Ese Miami, Hamad, pa.